0: Las 9, las 8 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenos días, llegan buenas noticias desde el incendio de Segorbe en Castellón, que a primera hora de la mañana se ha dado por estabilizado después de quemar más de 600 hectáreas. Vamos a la redacción de la Comunidad Valenciana, Miguel Ángel Ors.
2: El incendio de Segorbe se encuentra estabilizado desde primera hora de la mañana con una evolución dentro de los niveles de control, según acaba de informar el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat finaliza así la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales de la Comunidad Valenciana y desescala a la situación a 1. En consecuencia, la Unidad Militar de Emergencias, la UME, ha comenzado a desmovilizar sus efectivos en la zona después de contribuir a mitigar el incendio que ha afectado a más de 630 hectáreas. Los efectivos han estado trabajando toda la noche para estabilizar el perímetro, como ayer explicaba a última hora Fernando Quindelán, director del puesto de mando avanzado.
3: Esperamos que con el incremento de humedad, si se cumplen las previsiones meteorológicas, el incendio también se enfríe, ayudado por estas condiciones de humedad y de temperatura que nos favorezcan que mañana podamos establecer otra situación distinta.
2: Y así ha sido, queda el recuento de hectáreas afectadas de momento 395, el 62% del término municipal de Segorbe, 235, un 38% corresponden a Gátova, donde los vecinos fueron desalojados. Juan Carlos Valderrama, conseller de Emergencias.
4: Nos ha incrementado el número de hectáreas calcinadas, estamos hablando aproximadamente de 630 hectáreas y todas ellas pertenecientes al Parque Natural de la Sierra Calderona. Estamos hablando en concreto de 395 hectáreas, es decir, un 62% del municipio de Segorbe, de la provincia de Castellón, y 235 hectáreas, un 38% del municipio de Gátova, en la provincia de Valencia.
2: Así pues, si las condiciones lo permiten, se espera que hoy los vecinos desalojados en Gátova puedan volver a sus hogares.
0: Gracias. Seguimos hablando de los estragos que causa la climatología. En Cataluña, Protección Civil da por concluido un día después el episodio de las lluvias torrenciales caídas en Tarragona, inundando calles, carreteras, campings, provocando también 11 heridos, entre ellos una menor en estado crítico, cortes de las vías y centenares de desalojados. Como así están las cosas hasta ahora en la zona, se mantienen, eso sí, los avisos del plan Inuncat, en previsión de nuevas lluvias al sur de Tarragona, que eso sí no serían tan intensas como las de ayer. Sobre la crisis migratoria en Ceuta, Abdelatif Ouagbi, el ministro de Justicia marroquí, asegura que pueden enviar autobuses para repatriar a los menores marroquíes que entraron en Ceuta y devolver los cadáveres, aunque lo condiciona a que los menores lleguen acompañados de sus informes forenses respectivos. Es la propuesta que en las últimas horas ha escuchado desde las autoridades de Marruecos a través de una entrevista en televisión. Dice Ouagbi que ya han solicitado a las autoridades españolas la vuelta a los menores vivos, pero que desde España critica solo están remitiéndose a hablar de los fallecidos. Y miramos al exterior. Hoy se cumplen 100 días desde la declaración del brote de ébola en la República Democrática del Congo. Es la segunda epidemia de esta enfermedad que más muertes ha causado, con más de 2.500 fallecidos y una cifra, Javier Jiménez, de contagiados superior a los 5.300.
5: Sí, actualmente el ébola golpea 6 provincias congoleñas, incluyendo la de Ituri, el epicentro de una transmisión que se considera la más rápida en comparación a anteriores brotes que hayan afectado al país. Esto ha complicado la intervención de unos equipos sanitarios que reclaman mayor apoyo tanto nacional como internacional. Gabriel Sánchez es coordinador de Médicos Sin Fronteras.
6: Tenemos a más de 1.400 médicos, enfermeros, enfermeras, médicas y todo tipo de personal sanitario dando asistencia directa a los pacientes. Pero no es suficiente, hay que hacer más. Y no solamente nosotros, toda la comunidad internacional y, repito, las autoridades nacionales deben seguir incrementando la asistencia que se produce en este momento.
5: Este sábado Congo ha recibido la primera remesa de la vacuna Ervebo, creada especialmente para tratar de luchar contra la cepa Bundibugyo, cuya tasa de mortalidad actual se sitúa cerca del 50%.
0: Gracias, Javi. Un apunte más de la página internacional. El presidente de los Estados Unidos ha pronunciado este domingo sobre la ruptura del acuerdo arancelario con Canadá. Es la primera vez que Donald Trump habla sobre este asunto y lo hace acusando al país vecino de querer beneficiarse de ser un estado más de los Estados Unidos, pero dice sin serlo. Estados sigan informados en esta sintonía, también en la web en rtv.es.
1: Radio Nacional de España.
0: Y ahora a las 9:05, 8:05 en Canarias, se quedan con la información más próxima.
7: Ràdio 5, Tot Notícies. Illes Balears, Ràdio Nacional d'Espanya.
8: Bon dia, són les 9 i 5 minuts. La Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes considera insuficients les mesures per climatitzar els centres educatius. FAPA reclama més inversió i actuacions més ràpides, tot i els 70 milions d'euros que la Conselleria d'Educació preveu invertir en guany en obres als centres. És la notícia amb la qual encetam l'informatiu matí d'aquest diumenge, dia 23 d'agost. Tot un ampliar amb aquesta i altres notícies, però abans volen conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
9: Bon dia. Avui a Balears, predomini de l'estabilitat amb cel poc ennuvolat a Mallorca i a Menorca, amb intervals de núvols a les Pitiuses, amb cel cobert en algun punt. Pel que fa a les temperatures, sense canvis o en lleuger ascens, avui s'esperen màximes de 35 graus a Palma, 32 a Eivissa, 31 a Formentera i Maó. El vent avui bufarà fluix en general de component est amb brises costaneres. És una informació d'AEMET.
8: Moltes gràcies. Una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 25 graus a Maó, Palma i Eivissa i 26 a Formentera. Rebeu salutacions de Víctor Bejarano, el control tècnic, i de qui us parla, Neus Gil. Us ho contàvem al principi. La Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes considera insuficients les mesures per climatitzar els centres educatius. FAPA reclama més inversió i actuacions més ràpides, tot i els més de 70 milions d'euros que la Conselleria d'Educació preveu invertir en guany en obres als centres. La Federació admet que el govern treballa en un pla de climatització, però critica que els terminis són massa llargs. Asseguren que, de moment, només s'han estudiat les necessitats d'un de nou centres de Mallorca. Xavier Ferriol és el president de FAPA.
10: Prova d'això és que si analitzem o pensem en un edifici públic allà on no hi hagi una climatització adequada, no en trobarem cap, no? A cap administració. En canvi, a centres educatius sense una climatització adequada, tant en l'estiu com en l'hivern, doncs en poden trobar moltíssim.
8: Tot això coincideix amb un pla d'obres que preveu actuacions a les quatre illes. A Mallorca ja han començat les obres de la reforma del CEIPS Alzinar de Capdepera i està previst ampliar les illes Josep i Font i Tries d'Esporles i reformar íntegrament el mestre Guillem Galmés de Sant Llorenç. I seguim parlant de queixes en el sector educatiu, perquè el sindicat AMPE denuncia que Educació preveu adjudicar només 10 places de tècnics d'educació infantil per al curs que començarà al setembre, però en contractes de només 9 mesos. El sindicat reclama que siguin contractes de curs complet, ja que deixarien sense cobertura el mes de juny, i considera aquesta actuació que genera una inestabilitat als centres i reclama més planificació per garantir la continuïtat de l'atenció dels infants de 0 a 3 anys. Ho explica Víctor Villatoro, president d'AMPE Balears.
11: Considerant que aquesta decisió posa de manifest una falta de planificació de l'administració, és coneguda la necessitat d'aquests professionals amb la quota d'alumnat que s'incorpora en aquest curs en el centre 03 de la Conselleria.
8: I fa gairebé 2 mesos que els campaments d'estiu omplen la Victòria de convivència, activitats i aprenentatges, crear vincles i compartir experiències entre diferents generacions. Aquesta setmana les instal·lacions acullen un grup molt especial, el campament d'Adiva per a infants i joves amb diabetis. Fa 45 anys que l'associació organitza aquesta iniciativa i l'objectiu és que durant una setmana la diabetis no sigui una limitació. Els infants i joves aprenen a conviure amb la malaltia i sobretot a entendre que poden fer les mateixes activitats que qualsevol altre jove amb el suport i la supervisió de professionals especialitzats.
12: A fomentar la seva autonomia i que els nens pues, cada vegada siguin més autònoms, i hem dit que la dinàmica és això, fer molt de taller, fer moltes dinàmiques, fer trobades on la família se senten molt còmodes i puguin, diríem, contrastar les seves informacions amb altres famílies, amb altres nens.
8: Enguany han participat 27 infants i joves d'entre 9 i 16 anys i compten 3 metges endocrins, 2 infermers i una nutricionista. Enguany, per primera vegada, també hi han participat 5 infants que no tenien diabetis. Recordem que, segons les dades d'Adiva, a les Balears hi ha fins a 110.000 persones entre infants i adults que conviuen amb aquesta malaltia. En successos, un incendi ha obligat a evacuar 6 persones d'un edifici del carrer Trasmiser de la General de Palma. El foc es va declarar a hora baixa a la planta baixa de l'immoble i es va quedar extingit poc després. 2 persones varen ser ateses per inhalació de fum, però no hi ha hagut ferit greus. Les causes de l'incendi encara no s'han determinat. I un treballador de 52 anys ha estat atropellat aquest dissabte per un camió al pàrquing d'un centre comercial del carrer de General Riera, a Palma. Els fets varen passar sobre les 10:30, quan el camió feia marxa enrere. El treballador va quedar atrapat i va haver de ser estabilitzat pels sanitaris, segons ha informat el 061. Està traslladat a zones bases amb politraumatismes. La policia investiga els fets com un possible accident laboral. Veïnats de Fora Vila de Sencelles podrien haver consumit durant dècades aigua d'una xarxa rural que ara s'ha confirmat que està contaminada. El GOP ha duit el cas a la Fiscalia perquè s'investigui si els abocaments al torrent de Solleric en són l'origen i si hi ha responsabilitats. La denúncia arriba després que el 22 de juliol l'Ajuntament informés que l'aigua havia deixat de ser apta per al consum. Els veïnats no poden utilitzar l'aigua per beure, cuinar o preparar aliments i han de recórrer a fonts alternatives.
13: Durant alguns moments han estat els propis veïnats que han denunciat que l'aigua que traien de la xeta d'aquesta xarxa d'abastiment, d'aquesta xarxa, fins i tot fos sabonera. Per tant, els propis veïnats jo crec que ja recelaven bastant d'aquesta aigua.
8: El GOP assegura que no és un episodi puntual i recorda que fa més de 20 anys que hi ha denúncies per possibles abocaments d'una bugaderia industrial situada aigües amunt. I d'aquí una hora, a partir de les 10, hi ha convocada una protesta al port de Solla, de Pollença, volíem dir, per reclamar la recuperació del litoral. L'entitat Arrels Marines ha convocat una acció amb el lema "Volem tornar a nedar en el moll". Reivindiquen posar fi als abocaments d'aigües residuals, regular el fondeig i reduir la velocitat de navegació, entre altres mesures, per millorar la qualitat de l'aigua. Diana Salinero, portaveu de Rels Marines.
14: Farem una declaració humana per juntar la platja i l'aigua i altres accions lúdiques de protesta i esperam que tothom s'unesqui en aquesta demanda perquè els pollencins i les pollencines no se poden resignar o no poden nedar a una part tan destacada del seu litoral.
8: I a Calvià, la Unió de Socorristes ha convocat una vaga per avui, 23 d'agost, per protestar pel que consideren una manca de resposta de l'Ajuntament a les seves reivindicacions. Els socorristes reclamen millores en el servei i en les seves condicions laborals i denuncien que el consistori no ha atès les seves demandes. En els esports, en futbol, Luis García ha enviat un missatge de suport, força i solidaritat al poble de Granada. Assegura que la prioritat és la seguretat i que tothom pugui gaudir del partit sense por. L'equip ha preparat el duel amb total normalitat pensant que finalment es jugarà, pendents encara de confirmació de la Liga. Aquestes són les paraules del tècnic a la prèvia del partit.
15: Va ser un equip peligroso, un equipo que corre bien, un equipo que es peligroso y en su casa todavía más. Yo considero que es muy importante centrarnos en nosotros mismos, competir cada día mejor, seguir mejorando, hacer autocrítica y mirar siempre hacia adelante.
8: El club oficialitza la cessió de Marc Domènech al filial de l'Atlètic de Madrid. El davanter jugarà en el segon equip després de fer-ho el curs passat amb el Ceuta, on diverses lesions no li varen permetre mostrar la seva millor versió. I el davanter polac Adam Buxa ja és a Mallorca. El darrer fitxatge dels vermells arriba a l'illa per firmar com a cedit, com a, amb opció de compra. Assegura que espera portar gols i victòries a l'equip. En futbol, sala l'Illes Balears, Palma Futsal ha guanyat el Noia per 2-9 i s'ha proclamat campió del trofeu Portus Apostoli. Sentim l'entrenador Antonio Vadillo.
16: Ha sido un partido muy disputado, ¿no? Noia siempre aquí es una cancha muy difícil. Bueno, sensaciones buenas porque hoy hemos jugado al nivel de intensidad que queríamos, ¿no? Y entonces contento en este sentido, independientemente del marcador. Pero queremos ser un equipo intenso y agresivo.
8: I en ciclisme, Pogacar, el favorit de la Volta a Espanya, ha guanyat en l'estrena de la cursa. I Enric Mas ha començat amb bon peu. El mallorquí ha fet un temps que li ha permès igualar el registre de Carapaz i superar Fèlix Gall. Sentim Enric Mas després de la prova contrarrellotge.
17: Creo que podría haber hecho un poquito mejor tiempo, pero bueno, ojalá le supere a Tardenk y podamos pues hacer un bonito puesto en general.
8: I avui a la cultura parlam de l'Axan Busto. La banda catalana oferirà la seva única actuació gratuïta de tota la gira de celebració dels 40 anys a Felanitx. En el marc de les festes de Sant Agustí, compartirà cartell amb artistes locals com Fora de Sembrat, Romandre i DJ Trapella.
18: Veus que les coses no canvien, però ja no ets qui eres abans.
8: Serà a partir de les 9 del vespre al Parc Municipal de Sa Torre. Ara tinc

0: És la 1:30.
1: Ràdio Diari Migdia. Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
0: Bon dia. El petit i mitjà comerç de Mallorca registra un descens de les vendes d'entre un 10 i un 15%, tot i l'augment de l'activitat turística. Fedeco reclama que es mesuri no només quants de turistes arriben a l'illa o com gasten, o quan gasten, sinó també com on es concentra aquesta despesa. És la notícia amb la qual encetam el radiodiari migdia del cap de setmana, d'aquest diumenge, dia 23 d'agost. Tot d'una ampliar amb aquesta i altres notícies del dia, abans anem a conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Oriós.
2: Avui les temperatures sense canvis o en ascens lleugera a Balears. S'esperen màximes de 34 graus a Palma, 32 a Mahó i Eivissa, 30 a Formentera. Pel que fa al cel, poc ennuvolat, tendència a cel clar en general a les illes, vent avui fluix de component est amb brises costaneres. Demà, les temperatures sense canvis o en lleugera ascens, les màximes no canvien, a la nit les mínimes no baixaran dels 26 graus a Eivissa, 25 a Palma, 24 a Mahó i Formentera. Continuen eixes nits tòrrides. Pel que fa al cel, demà s'espera un augment de la nuvolositat a la matinada, amb precipitacions en general febles, acompanyades de tormenta i de fang. S'espera pols en suspensió. Demà, vent fluix de l'est i del sud-est amb brises costaneres tendint a la tarda a bufar entre fluix i moderat de component sud. S'espera rissaga lleu a les aigües de Menorca. És una informació d'AEMET.
0: Moltes gràcies. Una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix, quan tenim 28 graus a Mahó, 29 a Eivissa i 31 a Palma i Formentera. Rebeu salutacions de Víctor Bejarano, el control tècnic, i de qui us parla, Neu Gil. El petit i mitjà comerç de Mallorca registra un descens de les vendes d'entre un 10 i un 15%, tot i l'augment de l'activitat turística.

0: que FEDECO reclama que es mesuri no només quants de turistes arriben a l'illa o quan gasten, sinó també on es concentra aquesta despesa. L'Aire Giral, bon dia.
1: Bon dia. Pedro Fiol, vicepresident de FEDECO, apunta entre les possibles causes a l'increment del cost de les vacances, especialment en el transport i l'allotjament, que podria absorbir una part de cada vegada més gran del pressupost dels turistes abans d'arribar al comerç local.
2: El seu guany que tenen, diguéssim, de feina X, no els hi dona per poder pujar el pressupost de les vacances. Per tant, volen venir amb un pressupost molt ajustat, de manera tal que no els hi queda per ser oferta complementària. Digui-li comerç, digui-li un souvenir, digui-li un supermercat o digui-li el que vulguis.
1: Per això, FEDECO reclama crear indicadors que permetin conèixer la rendibilitat real del turisme per al comerç de proximitat. Defensen que l'èxit de la temporada no es mesuri només per nombre de visitants o l'ocupació, sinó que també es mesuri per la capacitat de generar activitat econòmica en el teixit comercial de Mallorca.
0: Tot això mentre l'oferta turística a Eivissa està educant els clients per a fer les reserves cada vegada més tard. Els hotelers reconeixen que les tarifes són elevades i que molts visitants esperen fins al darrer moment a l'espera de trobar una oferta.
1: La tarifa mitjana se situa enguany en els 281 euros. Una estratègia de preus elevats a l'inici de temporada pot fer que, a mesura que s'acosten les dates i les habitacions no s'omplen, els hotels optin per llançar ofertes d'última hora. Alicia Reina, presidenta de l'Associació de Directors d'Hotels de les Balears.
3: En el moment en què s'encontra el client que esperant d'última hora s'encontra tarifes més altes o que no té disponibilitat, entonces aprenderá de nuevo y se adaptará a que tiene que reservar con tiempo. Por ahora lo que estamos enseñando es justamente lo contrario. Y si no se empaqueta o no se hace mediante la estrategia de tarifas opacas, pues eso lo que hace es que al final canibalice reservas que eran flexibles o semiflexibles, que al final cambian y te cancelan la tarifa alta y te cogen la baja.
0: Seguim a les Pitiuses. Les associacions ecologistes consideren que la limitació de vehicles al port d'Eivissa funciona, però no és suficient. Les dades conegudes aquesta setmana expliquen que entre maig i juliol s'han registrat un 13,7% manco de moviments que en el 2024. Això vol dir que en dos anys, en un de cada set moviments de vehicles, han deixat de registrar-se. Des d'Amics de la Terra, Hazel Morgan recorda que les carreteres continuen saturades i reclama mesures més contundents.
4: Pesquem en residents, mentre que la política d'urbanisme no canvia, perquè estan construint milers de hospitals per milers d'habitants més i no som per la gent que ho necessita. Necessita més accions, més contundents i més controls.
0: Mentre des d'Eivissa i Formentera Preservation, Imma Saranova reclama que aquesta reducció de moviments vagi acompanyada d'una millora real del transport públic.
5: Necesitamos más frecuencias, más conexiones de autobús, mejores servicios entre municipios, lanzaderas a playas y zonas de alta afluencia y también algunas alternativas seguras para poder desplazarnos en bicicleta o a pie. Solo así consideramos que podremos reducir de forma efectiva la dependencia del coche y la presión sobre el territorio.
0: En successos, un jove de 30 anys ha mort i un altre de 25 ha resultat ferit greu en un accident de moto aquest dematí al Coll d'en Rabassa, a Palma. Els dos joves d'origen magribí han sortit de la via en una corba i han impactat contra un mur. El jove de 30 anys ha mort en l'acte i l'altre ha estat traslladat a Son Espases. La policia local ha obert una investigació per aclarir les causes de l'accident. Els pescadors de les Balears auguren un bon any per la pesca. Les captures es mantenen en bones condicions i de moment no detecten greus afectacions per l'augment de la temperatura de la mar.
1: Una situació que diuen té a veure amb les característiques de la pesca a les illes. Tot i això, el president de la Cofradia de Pescadors, Domingo Bornin, assegura que sí han detectat alguns canvis en el comportament de la gamba blanca.
6: Que disposam o capturam més gamba blanca en relació a fa anys, i que pensant que és per amor de la pujada de les temperatures, perquè la gamba blanca és una espècie més tropical i la pujada de les temperatures li afecta en positiu, quasi segur que sí.
0: A Eivissa la situació no varia gaire, altes temperatures, però resultats similars a altres anys. Ignasi Gras.
7: El bon clima ha permès als pescadors eivissencs sortir amb regularitat al mar a pescar, explicant que més o menys han pescat el mateix que altres anys, però que sí que ha estat més difícil sortir a la mar per culpa de la calor i les altes temperatures d'aquest estiu. Toni Ferrer, pescador de la Cala de Sant Vicent.
8: El que és peixos, jo crec que hi ha els mateixos que altres temporades endarrere, però sí que és veritat que ha estat molt, molt dur treballar a la mar. Ha fet molt bon temps i una calor.
9: Ha estat horrible, està sent horrible.
7: Per altra banda, sí que han notat l'encariment dels combustibles, que els ha fet augmentar costos.
9: Però bueno, va venir una mica també de repent, i claro, nosaltres aquí tenim el preu més o menys tancat a principi de temporada, i ara no pots canviar-lo de col perquè t'ha pujat, o sigui, perquè tens més gastos. Bueno, compensarem l'any que ve.
7: Tot i aquesta pujada de costos, la temporada, diu, està sent positiva.
0: Al voltant de 200 persones s'han concentrat avui de matí al port de Pollença per reclamar la recuperació del litoral.
1: Amb el lema Volem tornar a nedar no moll, els veïns denuncien l'estat de la zona i els problemes de contaminació que pateix. El sistema de clavegueram no ha evolucionat al mateix ritme que el creixement del port i els vessaments obliguen a tancar la platja de manera recurrent. Això se li suma als fondotjos il·legals que, asseguren, arriba fins a 500 amarraments.
10: Jo fa bastant d'any que no venc a nedar, sobretot per continus tancaments de la platja per contaminació.
11: L'aigua està molt bruta, és horrible. Jo som d'aquí de tota la vida, antes quedaven un, dos, tres barcos. Ara jo m'he tirat a nedar l'hivern i l'hivern també està bruta. És una vergonya.
12: Reivindicar un poc els nostres espais, vull dir, tornar una mica a lo que hem perdut.
1: L'entitat denuncia manca de voluntat política per resoldre aquesta situació. Demanen posar fi als abocaments d'aigües residuals, regular els fondejos i reduir la velocitat de navegació, entre altres mesures per millorar la qualitat de l'aigua. Josep Biel Fortesa és el coordinador d'Arrels Marines.
13: Les competències estan clares, tot i que constantment ens diguin això és d'un, això és de l'altre, ens encantaria poder fer això, però no podem, tant a nivell local com autonòmic com estatal. I la diagnosi està clara, però demà estan clares les solucions també. Aquí simplement el que hi ha és una manca de voluntat política. Entendre que si la classe política no respon, que la comunitat s'ha de mobilitzar, que la comunitat ha d'exigir canvis i que hem d'entendre que tenim un poder molt més gran del que ens imaginàvem.
0: Per la mare de reclamacions laborals, UGT posa el focus en les condicions dels treballadors durant els mesos d'estiu i reclama extremar les mesures de protecció davant les altes temperatures. Tot després de l'accident d'un treballador de 44 anys que dilluns va caure des d'un cinquè pis mentre feia feina en el manteniment de la façana d'un edifici de Palma. Sentim el secretari de Seguretat Laboral del sindicat, Enrique Espera.
14: Lo sorprendente es que con las temperaturas que hay en este momento tengan una persona trabajando en un quinto piso colgado de un arnés. Es decir, ya normalmente todo lo que es construcción en agosto tratan de minimizar las tareas, incluso por la hora que era cuando sucedió el accidente.
0: Espera, diu que moltes empreses obvien les mesures de protecció contra el calor durant l'estiu. Uns incompliments assegura que són molt difícils de detectar. I les infermeres denuncien una situació crítica al servei de neonatologia de Son Espases i acusen l'Ipsalud de posar en risc la seguretat dels nadons i de les professionals.
1: El sindicat SATSE alerta de la falta d'infermeres i de l'esgotament de la plantilla. A l'UCI neonatal, la ràtio ha passat d'una infermera per cada dos pacients a una per cada tres. El sindicat denuncia que aquesta situació obliga a fer hores extres i dificulta fins i tot poder gaudir de permisos i vacances. Escoltam Erlina Vijande, delegada de SATSE a Son Espases.
15: Es una situación que se prolonga a lo largo de todo el verano y que ese exceso de horas lo que hace es empeorar la calidad que podamos dar de los cuidados y poner en riesgo al trabajador y, por supuesto, al menor.
1: Aquestes condicions, diuen, provoquen la marxa de professionals d'altres comunitats. Per evitar-ho, SATSE reclama que aquests llocs de feina es considerin de difícil cobertura i que es millorin els sous. A més, adverteixen que si la situació no canvia, convocaran mobilitzacions.
0: El Sindicat de Tècnics d'Enfermeria, SAE, alerta també de la situació d'urgències de Son Llàtzer i tot i la incorporació aquesta setmana de 34 tècnics en cures auxiliars d'infermeria, 24 infermeres i 5 saladors als hospitals de Son Llàtzer i Joan Marc. El sindicat assegura que, malgrat l'ampliació de la plantilla, la sobrecàrrega de feina afecta gairebé tots els serveis. Maria Bustamante és la responsable del SAE al sector migjorn.
16: I és que la gent està molt quemada, però a nivell general, perquè sí, perquè la població també de cada és un poc més demandante, tenemos muchísimas patologías y es a nivel general, o sea, no es solamente que digas el servicio de urgencias o una planta de hospitalización concreta, no.
0: Mentrestant, el sindicat d'infermeria SATSE ha alertat també de la situació límit que viu, diuen, en el servei d'urgències de l'Hospital de Can Misses. I es manté també la vaga indefinida dels treballadors de la canera municipal de Son Reus. Començarà demà a partir de les 2 del migdia, després que hagi fracassat la mediació entre l'empresa Atisa, l'Ajuntament de Palma i UGT.
1: El sindicat denuncia les condicions laborals de la plantilla, que assegura cobra el salari mínim, tot i tractar-se de personal especialitzat. Des d'UGT, Juan José del Teso, responsable del sector dels serveis de la comunitat, considera abusiu abusius als serveis mínims decretats per l'Ajuntament, perquè en alguns torns obliguen a cobrir el 100% de la plantilla.
17: Supone el 100% de algunos puestos y de algunas tareas. O sea, realmente había unos puestos entre semana que se cubrían por un solo trabajador y se sigue estableciendo ese sistema y ese criterio. Los auxiliares de veterinaria, que son dos puestos, realmente también están reivindicando la prestación del 100% del servicio. Y nosotros creemos que lo que viene a ser el derecho a huelga tiene que respetarse y es algo básicamente constitucional.
1: El sindicat estudia impugnar-los i reclama voluntat política per desbloquejar el conflicte.
0: En els esports, el Mallorca jugarà demà contra el Granada al Nuevo Los Cármenes després de comprovar que els terratrèmols no han causat danys a l'estadi. El partit es disputarà amb normalitat a les 9:30 i en públic a les grades, segons han confirmat des de Granada aquest matí. A més, el Mallorca oficialitza la cessió de Marc Domènech al filial de l'Atlètic de Madrid. El davanter jugarà en el segon equip després de fer-ho el curs passat amb el Ceuta, on diverses lesions no li varen permetre mostrar la seva millor versió. El davanter polac Adam Buczka ja és de Mallorca. El darrer fitxatge dels vermells arriba a per firmar, com s'ha dit, amb opció de compra. Assegura que espera portar gols i victòries a l'equip. En futbol, sala l'Illes Balears, Palma Futsal va guanyar i el Noia per 2-9 i s'ha proclamat campió del trofeu Portus Apóstol. I sentim l'entrenador Antonio Vadillo.
18: Ha sido un partido muy disputado, ¿no? Noia siempre aquí es una cancha muy difícil. Bueno, sensación es buena porque hoy hemos jugado al nivel de intensidad que queríamos, ¿no? Y entonces contento en este sentido, independientemente del marcador. Però queremos ser un equipo intenso y agresivo.
0: En ciclisme, Pogacar, el favorit de la Volta a Espanya, ha guanyat a l'estrena de la cursa i Enric Mas ha començat amb bon peu. El mallorquí ha fet un temps que li ha permès igualar el registre de Carapaz i superar Félix Gall. Sentim Enric Mas després de la prova contrarrellotge.
19: Creo que podría haber hecho un poquito mejor tiempo, pero bueno, ojalá le supere a Tarding y podamos pues hacer un bonito puesto en la general.
0: Avui a la cultura parlem de l'accent busto.
1: Anna Catalana oferirà la seva única actuació gratuïta de tota la gira de celebració dels 40 anys avui a Felanís. Serà en el marc de les festes de Sant Agustí, on compartirà cartell amb artistes com Fora del Sembrat, Romandre o DJ Trapella. Tornar-te a aixecar. Serà avui, a partir de les 9 del vespre, al Parc Municipal de Sa Torre. Doncs és